0: jo si la mateixa escalfor, calentor, bascorra i temperatures històriques que hem tingut el mes de juliol. Per ara avui no, eh? No vull dir-ho jo molt fort, però ara mateix tenim 32 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I. Però és que ho contava este matí als matinals i ho tenen a la nostra web, a radioxativa.es, que juliol ha sigut el mes més càlid de la història a la Comunitat Valenciana. A les nostres comarques, sobretot durant la primera quinzena, és quan més s'ha notat esta calor. La resta també, eh? Però és que del 3 al 8 de juliol vam ser nosaltres, vam ser la costera, vam ser la canal i vam ser la ribera qui vam registrar les temperatures màximes de tot el territori valencià. Miren, segons Avamet, Xàtiva va arribar als 39,4 graus els dies 3 i 5 de juliol. La Pobla Llarga va assolir els 39,4 també el dia 4, però és que el dia 7, se'n recordaran, perquè ho vam comptar, va arribar als 45,5 graus. 45,5. És el registre més elevat, eh? Sumacàrcer va registrar 41,2 graus el dia 6 i Llocnou d'en Fenollet va arribar als 44,3 graus el dia 8. És a dir, una calor per a morir-se. Lluís Francesc, benvingut de nou, bon dia.
1: Hola, bon dia, bon dia. Quina calor que fa.
0: Sí. Bueno, no, escolta'm una qüestió. Avui està més o menys, ara després fem el pronòstic, però comencem primer amb el tema del mes de juliol, el mes més càlid de la història en la Comunitat Valenciana des que hi ha registres. I ahí tenim les dades, i ahí tenim la ciència, Lluís.
1: Sí, està molt clar i a més ara està fent feina José Ángel Núñez, que és l'encarregat de climatologia de la EMET a la delegació de la Comunitat Valenciana. Ell s'encarregarà de fer les dades i bueno, el segur que es donarà el que ens té que donar. Esta situació completament anòmala per a un mes de juliol on les temperatures han estat molt per damunt de lo normal per a l'època i han tingut un calor. A més, tot això ha afegit amb l'aixafogor, perquè la basca ha sigut també impressionant i això afegia a les altes temperatures, havia que afegir-li més temperatura. Així que ha sigut complicat un mes de juliol, prou complicat.
0: Bé, però és que, sí. jo ho he dit a l'inici, és que 45,5 graus, jo no sé si és que ens estem acostumant ja o què, però és que és una autèntica animalada, Lluís.
1: Sí, això puntualment, perquè, però en general estar per damunt dels 40 graus ja és prou intens per al cos. També tenim nits de component tropical molt seguides i de fa molt de temps. O sigui, la conciliació, considerar la som és complex, perquè si estàs en l'aire condicionat no per res, ja no perquè gastes, sinó perquè tampoc és bo per al cos. Si estàs en el ventilador que tens de tauler, ja no saps si entra aire calent o entra o te fa algo, no? O sigui, és complex el estar en aquestes temperatures, perquè hem tingut encara tindrem el mes d'agost. Ara parlarem de la predicció del model centroeuropeu, el pronòstic a mitjan i al llarg plaç del que ens dona per les pròximes 3 setmanes. O sigui que hi ha una predicció, però ja saps que la predicció a 3 setmanes és galàctica, és còsmica, no és molt fiable, però en una situació de temps estable s'aproxima més que en un temps més inestable, com pot ser la tardor o la primavera. Però ja en estiu i en hivern, 3 setmanes pot arrimar-se, saps? O sigui que el tema és que hem patit.
0: Sí. I aquesta predicció de la que parlaves i de la que anava a preguntar-te implica que anem a seguir patint tant, o este mig oasi que estem tenint aquests dies en les que no està apretant tant la calor va a mantindre, Lluís?
1: Pues anem a continuar en anomalies, vol dir, anem a tindre temperatures per damunt de lo normal de l'època de l'any, tant esta setmana com la setmana pròxima. Ja la setmana de la fira tot apunta que anem a tindre temperatures pròpies de l'època de l'any, però ull, per a la fira el pronòstic ens dona que tindrem anomalia positiva de pluges.
0: Ah?
1: O sigui, això vol dir tempestes. generalment no són pluges, o sigui que veurem com està, perquè per la setmana del 17 al 23 d'agost tota la Comunitat Valenciana tenim anomalia positiva de pluges. Per a la setmana del 10 al 14 d'agost no n'hi ha anomalies, o sigui, el propi de l'època de l'any, i esta setmana també, propi de l'època de l'any. Aquí ja anem a tindre esta setmana, podem tindre algun ruixet, però... o alguna tempesteta, algun gran tempestuós que podria entrar. O sigui que a partir d'este mes d'agost pot ser que tinguem l'atmosfera més variable de lo normal, però en temperatures per damunt.
0: O sigui que podríem dir que el titular és pot ser en fira tinguem tronades.
1: Sí. En molta... pot ser, perquè ahí ho deixa molt clar. Però ja t'he dit que és a tres setmanes, i a tres setmanes queda molt llarg. Així que anem a tindre pues això, el coneixement prudent que ens dona pues aquest tipus de prediccions que són a mig i llarg plaç, que tot el que sigui a mig i llarg plaç, bueno, pues, és més ciència-ficció que altra cosa.
0: Sí, bueno, però si ho dius, té la seva alguna cosa.
1: Té la seva tendència, té les dues tendències.
0: Clar, clar. Val, Lluís, doncs mira, ja que hem començat primer fent un resum, després hem parlat ja de fira, deixem que et pregunten les pròximes hores, perquè ara, deia, no tinguem una temperatura especialment elevada, estem en 32, 33 graus, i este matí hi havia prous observatoris d'Avamet que ni tan mal, perquè baixaven dels 20 graus, o sigui, a les nostres comarques. Sí. Estem vivint un xicotet oasi per agafar una miqueta d'aire o és una al·lucinació?
1: No, és una al·lucinació. Esta setmana hem de tindre una setmana molt variable en temperatures. Avui, tu saps que aquí comença a entrar ja la temperatura més alta a partir de migdia, o sigui, a partir de les 2, 3.
0: Sí, sí.
1: Avui pues, estarem de nau entre 36, 37 graus a les nostres comarques en un dia que anem a tindre intervals de nuvolositat. Anirà menys nuvolositat a últimes hores, tindrem ja cel ras i uns vents que bufen variables en superfície. Al igual que demà, però demà ull, ja tenim un avís groc per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, temperatures que podrien superar els 38 graus en les nostres comarques. Demà farà més calor que avui, farà caloret bo, del bo, vents variables, com comentava, i un dia que anirà pues, de poc nuvolós, serà un dia amb molta incidència solar i de radiació ultraviolada, com estem tenint tots els dies, molta cura en aquesta qüestió. A últimes hores vindran entrar més núvols a les nostres comarques, però serà un dia molt calorós. I després, el que sí que anem a tindre és l'oasis que comentaves. Sí. Pues, tant dimecres, dijous com divendres, tot apunta a que anem a estar rondant els, o no tocant els 35 graus.
0: Ui,
1: que això està molt bé.
0: I tant.
1: Anem a tindre molts núvols, els vents marítims seran predominants, però, clar, molt vent marítim, molta humitat, pues, això pues, incrementa la xafogor.
0: Ja,
1: ja. Anem a tindre molts núvols.
0: Lo que te quito d'un sitio te lo pongo por el otro, no? Vols dir?
1: Correcte. I, clar, per exemple, la nit de dimarts a dimecres serà molt càlida, serà ja pràcticament torri equatorial, perquè anem a tindre molts núvols, ese matalàs tèrmic que fa la nuvolositat fa que pues, la humitat pues, que sigui una nit complicada. I bueno, pues, anirem poc a poc, ja et dic, tant dimecres com dijous, com divendres, probabilitat de pluges durant aquests dies, molts núvols i vents marítims i temperatures que no tocaran els 35 graus. El dissabte, possiblement, de nou tinguem avisos per altes temperatures i el diumenge baixaran de nou les temperatures, però bueno, anem a tindre un règim marítim molt predominant, o sigui, molta humitat, molta basca, molta xafogor per a tota la setmana que resta.
0: Ai, jo que m'havia fet il·lusions al veure les temperatures per baix de 30... Bueno, per baix de 40 graus, i ara tu em dius que vaig a morir-me de la basca. Però bueno, va,
1: la basca és
0: lo que hi ha.
1: És lo que toca, i bueno, quan entra més humitat, pues ja saps de què va. No, de moment no estem tenint episodis de ponent. Ja saps, de ponent...
0: Sí, la ponentà, sí.
1: No hem tingut ponentà durant tot l'estiu. Això ja em dona un poc, dius, què està passant, no?
0: Bueno, jo... Sempre
1: sempre tenim alguna que altra ponentà, eh?
0: Jo ho parlo sempre i és una qüestió compartida per prou gent de que trobo que aguantem més la ponentà, ixa calor seca i aire sec, sí, molt calent, però jo crec que ho portem millor, això, que no la humitat d'entrar a la dutxa i acabar d'eixir, de dutxar-te i tornar a entrar perquè estàs suat.
1: O sigui, on siga.
0: Per les mitges per a morir-se.
1: Sí. Te poses una camiseta de color verda i ja saps que té el roalet.
0: Sí. Bueno,
1: el roal. Roal, no tots costes.
0: Bueno, Lluís, gràcies per estar amb nosaltres, per obrir este Hoy por Hoy de avui, dilluns 3 d'agost, i ara et seguim escoltant durant la setmana, menys el dimecres, que el dimecres és festiu a Xativa. El dimecres no hi haurà programació local, ¿vale? Vinga, guapo, una abraçada.
1: A disfrutar.
0: Adéu.
1: Adéu.

Resum, per si s'han connectat tard a Lluís, és que el mes de juliol ha sigut una autèntica animalada, que per a esta setmana baixen les màximes, però arriba la basca, bueno, continua més forta, incrementant-se la basca, i que per a fira, tempestes. Els titulars d'avui. Bon dia, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es el Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarcas.

0: 12:36 minuts. És una notícia que els contàvem fa només uns dies. El passat 30 de juliol, l'Ajuntament de Xàtiva s'ha sumat a la resposta de diferents municipis valencians i el Fons Valencià per la Solidaritat a recaptar fons, valga la redundància, i sobretot també recaptar ajuda humanitària provocada pels terratrèmols del juny en Venezuela, del que parlàvem molt i ara ja no parlem, perquè sabem com és la rabiosa actualitat i ara n'hi ha molts altres temes que són prioritaris, però continua necessitant-se eixa ajuda a Venezuela. És l'únic consistori de Xàtiva de la costera, de la canal i de la Ribera Alta que figura entre els 17 ajuntaments que han realitzat aportacions extraordinàries als fons valencians, al Fons Valencià per la Solidaritat, per a finançar estos projectes d'emergència. I quins són i com van a desenvolupar-se estos projectes? Doncs ho preguntem a Esteve Ordiñana, ell és gerent del Fons, està així amb nosaltres a l'estudi. Esteve, bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per vindre. Bueno, comencem, si vols, primer amb aquesta última pregunta. Què són aquests projectes que van a financiar-se? Què és el que va a fer-se en aquesta línia d'ajudes d'emergència front a aquests terratrèmols?
1: Bueno, en primer lloc, gràcies a vosaltres per convidar-nos i en aquest ratet tratar d'explicar un poc, no?, en què consistís. Efectivament, vull dir, l'actualitat marca i han passat dos mesos d'esta catàstrofe i el dia a dia, pues, marca altres notícies. De fet, vull dir, n'hi ha multitud, per no dir centenars, d'accions i situacions d'emergència que estan vives, però que, com els mitjans de comunicació no posen el focus, desapareixen.
0: Alguns.
1: Bueno, alguns, no? Vull dir, la veritat és que sí, que el de Venezuela és l'últim, no? El compromís de l'entitat, del fons del qual forma part l'Ajuntament de Xàtiva i vora el 95% d'ajuntaments d'esta comarca de la costera i de la canal, tenen dins de les seues preocupacions, i deixen que ho explique un poc, no? Perquè efectivament l'acció humanitària, l'emergència, és una línia de treball de l'entitat, no és la línia prioritària, principalment perquè nosaltres no som especialistes en acció humanitària, no? I ara explicaré quines són, en aquest cas, les ONGs o les agències de les Nacions Unides amb les quals col·laborem.
0: Sí, sí, sí.
1: Són especialistes. Vull dir, nosaltres ens especialitzem en projectes de desenvolupament,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: En projectes de sensibilització, d'educació, també d'incidència política, institucional, però l'emergència, excepte casos molt concrets, quan hi ha una emergència que es situa geogràficament en un país, en una regió on tenim contraparts, excepte en aquestes situacions en les que tinguem un ajuntament, una mancomunitat, una ONG de les que estem treballant en un altre procés i, per tant, l'ajuda, l'acció és directa,

0: I ens dona moltes garanties de rapidesa, d'immediatesa, no? de seguiment i de l'execució. Salvo aquestes situacions, va passar en el 2016, per exemple, en el terratrèmol en Equador o en el passat en Centroamèrica, no? En el famós mig, no? Uh-huh. Excepte aquestes situacions, esta línia de treball, que és l'emergència, la deleguem i en el cas de Venezuela, en dos projectes, un amb UNICEF i l'altre amb ACNUR, no? Que són dos agències de les Nacions Unides que treballen per la infantesa i per els refugiats però que a la vegada estan implantades en molts territoris, en molts països, com és el cas de Venezuela, no? I el que fa el fons és servir d'instrument útil a les corporacions locals per a sensibilitzar al voltant d'aquesta acció humanitària que necessita d'una immediatesa. Vull dir, estem parlant de 2 mesos, pareix que sigui molt de temps, però també el funcionament a vegades, no?, de l'administració no és tan ràpid com el de les persones individuals que fan un bizum o van i fan un ingrés, no? Necessita d'un procés, però bueno, és un procés que va poc a poc i es consolida.
1: Bueno, i que val més la pena en este cas anar poquet a poquet si la qüestió és per a recaptar 101.070 euros que s'han aconseguit recaptar.
0: Efectivament, això és el que ha fet. El fons fa, en aquests casos, una convocatòria, té un protocol, no?, comunica als ajuntaments que esta situació, que ens coordinem els ajuntaments membres del fons amb altres administracions dins un comitè permanent d'acció humanitària en el que està la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General d'Inclusió i Cooperació, en el que està la Diputació, bueno, les Diputacions Provincials i també els ajuntaments que són cap de província, no? València, Castelló d'Alacant, i també està Elx. I funcionem com a donants, però bueno, el paper és, sí, és recaptar extraordinàriament les aportacions que destinen els ajuntaments, sensibilitzar, en aquest cas, els nostres interlocutors, els regidors o els alcaldes, regidors o alcaldesses, que són els representants de cada corporació local dins del fons, i es demanen que ens traslladen aquesta voluntat. No?
1: Qui puga.
0: Efectivament, perquè ara fem un altre apunt. No? Estem fent molt de pedagogia, però jo crec que és interessant. Vull dir, els ajuntaments membres del fons, per a ser socis, han de fer una aportació ordinària, quota, que diguem, per a totes les línies de treball, també per a l'emergència. I tinguem un xicot de capital, no? Aleshores, d'això 100 i poquet més, hi ha 30.000 que són de pressupost propi. Per tant, podem dir que
1: sí, tots han participat.
0: Que tots han participat. Ara, n'hi ha una relació que, i entre ells està Xàtiva i altres municipis de la Vall d'Albaida, de la Canal, de la Ribera, de l'Horto, de la Marina. En total són 17 que arriben a aquesta diferència de 100 i punt amb els 30.000 del pressupost ordinari. I n'hi ha uno que, encara que les ondes no arriben a ell, però jo crec que és de justícia fer referència, que és l'Ajuntament de Paiporto, que ha fet una aportació de 30.000 euros.
1: I tenint el tema com el té encara.
0: Efectivament. Ells s'han solidaritzat, evidentment, perquè han viscut la tragèdia, l'acció devastadora de la naturalesa, i també, bueno, d'altres qüestions que no venen a compte, per a patir, no?, com a zona zero de la zona zero de la dana que van sofrir ara este octubre farà 2 anys, no? I per tant, entre tots hem recollit un capital extra a les aportacions ordinàries, no? Del que suposen els ingressos de l'entitat.
1: No? I ara estos diners, ara que ja hem fet la pedagogia, estos diners a què van a destinar-se concretament? Perquè pense que això també és molt interessant.
0: Sí, per supost. La pedagogia era important. Ara el que fem és, sí, la setmana passada vam fer un acte, primer vam fer una junta executiva i vam aprovar, no?, que aquestes aportacions anaren a dos projectes, i és important continuar en aquest relat, no?, d'aprovats en aquest comitè, avalats per els tècnics de la Direcció General d'Inclusió i de Cooperació. No? Van llançar una convocatòria extraordinària, les ONGDs d'ací del territori valencià van optar, i aquests dos projectes són, dins del conjunt, els que han estat valorats per els tècnics. No? Per això funciona el comitè. El comitè agrupa recursos i el comitè, és a dir, els tècnics de la Direcció General avalen els projectes presentats, no?, en la màxima puntuació. I un és el d'UNICEF i l'altre és el d'ACNUR. Els dos són accions de cooperació, o sigui, el que coneguem com kits, no?, d'emergència per a qüestions bàsiques, no? Un és per a tot el que està, el d'UNICEF, relacionat amb l'aigua, amb l'accés, no?,
1: amb la potabilitat,
0: amb l'emmagatzemament de la mateixa, per a la distribució, no?, a nivell de la regió afectada, no?, tant en ús individual de les famílies com també en les comunitats, no?, en uns magatzems més grans, no? I el d'ACNUR és també de kits, en este cas de kits de primeres necessitats no alimentaris, estem parlant d'higiene, també d'aigua, que van a tindre com a beneficiaris al voltant de 2.000 persones. El primer, el d'UNICEF, abarca una població directa de 4.000 persones. No? Aleshores, nosaltres el dijous aprovem aquests projectes, el mateix al Sant Demà, es van tancar els convenis, s'han firmat entre el divendres i el dilluns, i demà mateix fem la transferència cap a aquestes dues contraparts.
1: Que bé, i aquestes contraparts de segur que poden ajudar a la gent que ho necessita a l'altra banda, a Venezuela. Estava pensant jo, Esteve, que no sé si l'última vegada o la penúltima, perquè ara no recordo, estic parlant de memòria, sé que una va ser Ecuador, però l'altra va ser també gent de Venezuela, no fa massa, que vosaltres treballeu, com bé deies tu, amb altres institucions, amb altres ONGDs, amb altres formacions com vosaltres, allà en aquelles terres. Preguntar-te únicament, tu has dit, està molt bé tindre a l'altra banda de l'oceà a la gent allà, perquè així, vulgués que no, doncs ajudar una miqueta a canalitzar tot este pressupost del que estem parlant, totes aquestes ajudes, canalitzar-lo i que es posi efectivament doncs en marxa. Conegueu el cas de persones amb les que teníeu eixa cooperació o institucions amb les que teníeu eixa cooperació, ajuntaments que han estat afectats o que continuen patint a dia d'avui els efectes d'aixòs terratrèmols?
0: Sí, precisament el fet de treballar en el territori de la manera que treballa el fons, d'una manera sostinguda, no?, amb contraparts, el permet fer seguiment, no? Ara, per exemple, en el mes d'octubre farem un viatge de seguiment que fem habitualment els tècnics, també ens acompanya algun membre de la Junta Executiva, però també estretir les relacions i els llaços a nivell institucional. Som una cooperació municipalista, també reforça les relacions entre les administracions, entre la part tècnica i finalment entre els beneficiaris, no? I el que fem sí és un seguiment tant del que tenim pressupostat en l'exercici com d'exercicis anteriors i també d'aquests projectes que han tingut una relació intensa, no?, amb les emergències. Fas referència a Ecuador, sí, hem estat visitant la zona afectada per aquests terratrèmols, no?, la costa Manabita, no?, o del passat, i també en ajuntaments, en este cas, per exemple, d'El Salvador, que és un dels altres països on el fons ha tingut i té una forta relació, no? Mm. D'aixes zones en les que hi ha hagut una emergència i en les quals tinguem un treball territorial és molt més fàcil, no?, per la relació que hi ha habitual, no? Desgraciadament, he posat el cas d'ara de Venezuela, on la relació és per aquesta emergència, no treballem en Venezuela. I no vull oblidar, precisament, nosaltres en el pressupost anual, quan aquesta partida que teníem ja reservada en els últims anys, l'hem destinat a altra gran catàstrofe humanitària, que és la invasió, la guerra, no?, a Gaza i Cisjordània. Vull dir, ahir també hi ha un capital, no?, que es va aprovar ordinàriament en l'assemblea, no?, justament l'emergència de Venezuela va vindre dos dies després, no? En aquests territoris, si no hi ha una relació, sí, n'hi ha una devolució de resultats dins d'aquest conveni que firmem les contraparts. Elles es comprometen a participar en activitats de sensibilització de cara a tots els socis, i això, pues, es fa via online un webinari o es fa col·laborant en mitjans de comunicació, o es fa en altres municipis que han sigut donats, no? Com el cas així de Xàtiva, i explicant, no? Què és això d'una emergència, no? Desgraciadament, vull dir,
1: ho
0: hem viscut molt proper, no?
1: Sí. Doncs Esteve Ordinyana, gerent del Fons d'Agraïs, que hagués vingut avui un 3 d'agost a la ràdio, és d'agrair, perquè la majoria de gent t'entén per telèfon perquè està disfrutant d'unes vacances. Així que t'agraïs que hagis estat amb nosaltres i que ens hagis contat, bueno, on van i què va fer-se d'aixòs 101.070 euros que es destinen a pal·liar, doncs, eixa catàstrofe humanitària i geogràfica també, i bueno, i de vivenda i de tot el que vindrà després, perquè ara fa molt poc de temps, fa dos mesos és molt poc de temps encara. Així que Esteve, gràcies per vindre i que passeu bon estiu des del Fons Valencià per la Solidaritat.
0: Com dir al principi, gràcies a vosaltres per la invitació, sí, i tractarem un poc de descansar per a reincorporar-nos al final de l'agost i continuar
1: totes les forces possibles. Gràcies, Esteve. Adeu.
0: Adeu.

0: 12 i 51 minuts, una pausa i saludem a Carla Benavent.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
2: Jefe, ¿un nomikai?
3: ¿Un nomiké?
2: Nomikai. En japonés quedará tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
4: En Xàtiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
5: ¿Nomikai?
4: Y acaba diciendo,
5: ¡otro cremaet!
4: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
6: Ya que vas a recorrer toda la fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, Tu Energía.
7: El primer año que ahorro viniendo a la fira.
1: Este mundo hiperconectado, con tantas opciones y la necesidad de no perderte nada, puede causarte FOMO. Sí, FOMO. Esa sensación de que te lo estás perdiendo todo. Pero estas cosas no van contigo, porque para eso tienes la app de la cadena SER. Para no perderte nada, porque lo tienes todo. Cuando te apetezca. Que los demás disfruten como quieran. Que tú, en verano, disfrutas de la radio como siempre y más. Cadena SER, Comunitat Valenciana. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. Con Jordi Company.
0: I amb Carla Benavent a les 12 i 53 minuts. Hola, Carla.
8: Hola.
0: Ui, hola, ui, hola en la primera hora i hola en la segona.
8: I hola en totes les hores que facin falta.
0: Perquè avui ja comencem el mes d'agost, en la programació, i això implica que un dia de festes se'ns queda curt. Així que, de festa en festa ara, dilluns
8: i divendres.
0: Per a les que comencen i per a les que acaben. Sí. Això serà a partir de la 1:15, més o menys. Però abans, com tots els dies, el repàs de l'actualitat, sí, que avui, sincerament, doncs, no és una actualitat agradable de contar.
8: No, de fet, ve marcada, en primer lloc, per emergències. Este passat cap de setmana, ahir, un home de 59 anys va morir mentre feia una ruta esportiva per la muntanya del terme de Genovés, i la seva desaparició va activar un dispositiu de recerca amb bombers, personal sanitari, drons forestals, i bueno, finalment ho van tindre que retirar perquè va ser localitzat sense vida. També ha sigut un cap de setmana complicat perquè fa els incendis forestals. El dissabte se'n va declarar una queixa que va quedar extingit poques hores després, i diumenge un altre moixent que va obligar a tallar la CV589 i va mobilitzar un important dispositiu amb bombers, brigades forestals i tres mitjans aeris. I després, amb un poquet d'informació de servei per a que no siga notícies males.
0: No siga plorar, sí.
8: Sí. De 5 a 8 i mitja es podrà donar sang en el centre de salut Ausias Marc de Xàtiva i de 5 a 9 al centre de salut de Carcaixent. Després, en Navarrés, la unitat mòbil per a l'expedició i renovació del DNI i el passaport s'instal·larà avui a la plaça Espanya, i el servei es presta amb la cita prèvia, que, per cert, pot sol·licitar-se a través de l'Ajuntament. Montesa també ha obert les inscripcions per a tres cursos gratuïts de formació digital dirigits a reduir la bretxa tecnològica. Mm-hmm. I, bueno, en setembre s'impartirà el taller sobre l'ús del telèfon mòbil i internet, i novembre un curs dedicat al certificat digital. I
0: jo vaig apuntar-me a això, perquè és un autèntic malson.
8: Sí, la veritat que sí. Sempre que has volgut...
0: Odie el certificat digital.
8: És horrible per fer-me-hi tot. Bueno, total, que les inscripcions poden formalitzar-se cridant l'Ajuntament, així que ja ho saps. Crida a l'Ajuntament de Montesa, vale, i en seguida podrà escriure't. Bueno, i després, l'Alcúdia de Crespins modifica el seu horari durant este mes d'agost de la Biblioteca Municipal. En este cas, obrirà de dilluns a divendres, únicament de vesprada, de 4 a 9.
0: Molt bé.
8: I també, una cosa que vaig fer la notícia la setmana passada, que és un projecte superxulo, i estem intentant contactar amb la 11, sobre la ruta, bueno, les tres rutes adaptades de la Canal de Navarrés perquè puguen ser recorregudes per persones cegues o amb discapacitat visual amb un sistema de guiatge sonor, que és un tema superxulo.
0: És molt guai. Sí,
8: així sí. Que a veure si esta setmana puguem parlar amb ells.
0: Esta setmana, que és una miqueta rara i estranya, perquè ja saben els oients que el dimecres és festiu a Xàtiva i no hi haurà programació local.
8: I dijous torna Fèlix.
0: I dijous torna Fèlix. Sí, senyor.
8: Tornem a canviar
0: les teves una altra vegada.
8: Ara,
0: ara, ara ja no n'hi ha ventana, tampoc, sí, de vesprada, fins a fira... Sí, vaig a escoltar molt xulo.
8: Sí.
0: I bueno, i res, i això, ja està. Pues farmàcies de guàrdia, perquè que mira quina hora
8: me
0: és.
8: Me quedes sense temps. Vale. Sí. En Xàtiva, la de Rosa Floro, en la costera, la de Novelda, i la de Martí Marín en Vallada, en la Cala de Navarres, la de Navarrés, i en la Ribera Alta, la de Ubeda Tomàs en Castelló i la de Massalavés.
0: Molt bé, ens escoltem
8: a partir de res.
0: 20 minuts?
8: Sí.
0: Vale.
8: Ens tornem a veure.
0: Fins ara. Adéu. Adéu.

0: por no dañar.
1: En efecto, mariposa, pues en punto y final a esta primera hora de hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, pero no se'n vagin molt lluny. No se'n vagin molt lluny perquè encara ens queda 10 a 2. De fet, a lo millor eres d'alguns que encara està alçant-se a aquestes hores, perquè esta nit has velat en una de les 35.000 festes de poble que tenim ara mateix. Ara, a partir de la 1:20, ho contem amb Carla, també farem un comarcant reduït i acabarem ja posant-nos les sabates, les peinetes i tot per a les danses de demà a la nit a la Seu. Parlarem amb Raquel Langa. Tot això a partir de la 1. Fins ara.

0: 13 minuts, les 13 i 13. Carla Benavent, hola.
1: Hola, què tal?
0: Ja estem així una altra vegada.
1: No parem de voler.
0: Bueno, sí, això està molt bé. Mm. Perquè ara després, en hora 14, una altra vegada.
1: Sí, altra vegada.
0: Una altra passaeta.
1: Però mira, avui no n'hi ha
0: ventana. Una altra passaeta, el que hi ha.
1: No passa res.
0: Sí, festa en festa. Jo ho deia a l'inici d'esta primera hora, potser siguen alguns d'aquells que encara estan alçant-se ara, o estan esmorzant en la comparsa,
1: que bo.
0: O estan en un parc aquàtic d'estos que es munten, o són muntadors d'orquestra i estan muntant l'orquestra esta
1: nit, estan bous,
0: o estan veient els bous, que
1: n'hi ha
0: tantes coses a les nostres comarques que, com dèiem al principi del programa, se'ns queda curta ja. Només una secció de festa en festa. Això és una novetat d'enguany, perquè l'any passat van dir que no ens dona la vida.
1: No.
0: Entonces, enguany hem decidit dos dies a la setmana anar-nos-en de festa. I esta tres, perquè el dimecres anem nosaltres.

0: em quevedo, que sens dubte és una de les músiques que més està sonant estes festes de discomòbils i a tot. Vinga, va, quins pobles tenim avui?
1: Bueno, pues festes d'Antella, que demà donen el tre d'eixida. Les festes comencen a les 8:30 amb el punt de trobada de totes les comparses. Després hi haurà sopar de càbiles i pirates, una cercavira pels carrers del poble a la plaça Major, el pregó i, finalment, la presentació i acompanyament de les pregoneres d'este any, de 2026. Dijous, 7 d'agost, bueno, dimecres descansen, dijous, a les 8 de la vesprada.
0: Hem quedat per forces.
1: Sí, exacte. L'acte de petjada de les banderes, després a les 8:30 celebrarà l'ambaixada Moro, més tard a les 12 arriba l'ambaixada cristiana i a la nit acaba amb una discomòbil a la sud. Continuen divendres, 8 d'agost, la jornada comença ben pront, a les 8 del matí amb la despertar, després del dia de l'ambaixada.
0: Sí, sí, clar.
1: Bueno, a les 10 del matí celebra la tradicional baixada amb barca aquàtica a la sud, a les 3 hi ha dinar i a les de 5 a 12 de la nit continua la festa. A les 12 arriba la gran entrada de disfresses i a la 1 una nova discomòbil a la sud.

0: música i se marxa moro dels moros espanyols. Carla Pera, anar a l'últim dia.
1: El dissabte és l'últim dia, com bé dies, comença a les 7:30 de la vesprada amb l'entrada de bandes que ompli tots els carrers de música festera i finalment a les 8 té lloc el moment més esperat, que és la gran desfilada de moros i cristians on les comparses llueixen els seus espectaculars vestits. A les 8 de la vesprada, eh?
0: El dissabte a les 8, entrada de moros en Antella. Este cap de setmana ha sigut... estic parlant de memòria, eh? Rafael Guaraf
1: i Emmanuel, no? Air. Escolta, jo vaig veure la comparsa que la setmana passada vam fer una entrevista amb el Patri, la de la Junta Local de Moros Cristians, i vaig veure, em vaig fijar en els Pirates Berberiscos, la veritat és que eren guapíssims. O sea, tots, tots. A mi m'encanta tocar Emmanuel, és una entrada molt xula, molt fresca. Bueno, fresqueta no, perquè fa 42 graus. És curteta, està molt bé, però molt guapos tots, la veritat. Pirates la nova comparsa, molt guai. I són moros, eh?
0: Ahí anava una persona que jo sé.
1: Sí? Tocat.
0: Sí.

0: Pues no, efectivamente, la entrada de Manuel. Ahora, coño, no quiero ningún para tocar.
1: Sí. Tú estás fiel así, Farina.
0: Anúnciese aquí. Hola, percusionista.
1: Hola,
0: busca trabajo.
1: Busca trabajo de
0: para
1: entradas
0: fines
1: de muros y cristianos.
0: Semana de vez en cuando.
2: Todo el año currando, que se me ha hecho más largo que una noche de invierno. Llevo mucho tiempo esperando que llegue este momento.
0: ¿Qué estaba pensando yo? Que el fet de fer esta secció els divendres esté molt automatitzat, que és en plan, yuhu, és divendres! Però ara fer-la el dilluns! Es farà llarga la setmana. Bueno, va, també són festes en Genovés.
1: Sí, de fet, avui han començat a les 12 ja amb una solta de vaques i vedells al carrer del polígon industrial, i a les 6 de la vesprada hi haurà una nova solta de vaques. Després, a la nit, a les 9 i mitja, es farà el tradicional concurs de paelles a l'esplanada del poliesportiu municipal. I per acabar la jornada, a la 1 de la matinada, actuarà l'orquestra Seven Crashers al parc José Luis López. La veritat que sí, quan va,
0: buenísimo.
1: Jo crec que sempre arrasa. Bueno, continuem demà al matí a les 11, on els més menuts podran gaudir de tobogans inflables aquàtics al poliesportiu, que jo crec que això sempre és un acert.
0: I tant.
1: Sí, més a l'estiu.
0: Sí.
1: A les 8 de la vesprada continua la cercavila de disfresses infantils amb premis per a la millor disfressa individual i col·lectiva, que, bueno, que tots els premis i tota la informació la tenen a la web de l'Ajuntament de Genovés. Uh-huh. I després, a les 11 i mitja, serà el torn de la cercavila de disfresses d'adults, que també tenen premis, i com no, també està tota la informació a la web de l'Ajuntament. I finalment, a les 12 i mitja, actuarà l'orquestra Monte Carlo al Parc José
0: tota
1: Luis
0: vida,
1: López.
0: També, sí. Dimecres.
1: A les 11 i mitja, celebra una missa dedicada als majors del poble, seguida d'un refresc al trinquet municipal. A la nit, a les 9 i quart, comença la pujada a l'ermita, acompanyats de la penya Moto Europa. I a les 9 i mitja es farà la tradicional crema de la foguera. Després, a les 10 i mitja, hi haurà sopar popular al Parc Jaume I. A la mitjanit, actuarà el grup Teatre El Palmeral. I a les 2 del matí la festa continuarà amb Fercho Energy de Full Show. Fercho,
0: Fercho,
1: eh?
0: Un cantant?
1: Sí, Fercho en teoria és Fade.
0: Ah,
1: saps qui és Fade, no?
0: Sí, sí.
1: Vale. Què passa? Que es veu que algú... I què passa?
0: Què passa? Què passa, Carla? Conta'm això.
1: Que es veu que algú ha volgut utilitzar també aquest nom. No crec que vinga a fer això així, sinó jo m'haver enterat. No,
0: estaria prou guapo.
1: Bueno, continuem dijous. La jornada també comença ben pront, a les 7 i mitja, de fet, amb missa de campanya, després 9 i mitja, baixa del Sant Crist fins l'església. A les 10 i mitja celebra la missa solemne, seguida d'una mascleta. A les 9 de la nit ja passen des de bon matí fins a la nit. Hi haurà processó i en acabar un castell de focs artificials. I acabarà la nit amb un espectacle de l'Associació de les Xiques d'Oro de Genovés.
0: Les Xiques
1: d'Oro,
0: això promete. Ole, ole i ole, clar que sí.

0: això ha sigut una trompada.
1: Sí, és que volia fer el bou i ja, era... no ha pogut ser.
0: Escolta això.
1: Pues el què és?
0: Ah. I aquí estem en Genovés. Genovés, primer poble que fan... Bueno, que jo sàpiga, aquest estiu, primer poble que fan aquest estiu, una cançó per a les seues festes. La tenen a la nostra web, a Radio Xativa Puntes. I l'escolten així.

0: espectacular. L'enhorabona a tota la gent. Demà parlarem d'això, perquè per és una cert. Proposta molt, molt xula.
1: Tu has dit, nosaltres no sabem si hi ha algun poble més, no, de les nostres comarques que tinga una cançó, pues que telefonen al 96227213 i que mos ho diguin, això, i la
0: no,
1: posem.
0: Però jo diria que si la tenien ara, o sigui, d'aquest estiu, nova.
1: Claro, bueno, pues igual alguna
0: a lo
1: feta.
0: Millor sí, a lo millor sí.
1: Pues sí, que
0: toque. Sí, vale. Seguim amb el programa de Genovés.
1: Ah, sí, no, perdona, l'últim dia és el dissabte. Començarà amb una missa solemne i el repartiment del pa beneït a les 11:30 del matí. A les 9 es celebrarà l'última processó, seguida d'un altre castell de focs artificials, i a les 12:30 de la nit tindrà lloc l'acte de cloenda de les festes, i per acabar amb molta música i ambient, a la 1:30 començarà Carnavalia, un tour al carrer Ausias Marc, i finalitzen les festes.

Doncs l'enhorabona, a tota la gent de Genovés que ha fet fins i tot esta cançó per a retromenatge a les seues festes i que, insisteix, demà més o menys a aquestes hores parlarem amb els que canten i amb els que han tingut la idea.

0: I ara ens n'anem a la Font de la Figuera. Elio Cabanes, alcalde, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com esteu? Com aneu de festa en festa?
1: Pues sí, bueno, ara la veritat és que, bueno, ara ve el Cristo i la veritat és que res, només ja tinguem ja després les festes patronals. Però bueno, molt bé, pues disfrutant-ho i estiguen en amics, familiars i passant-ho bé.
2: Uh-huh. Elio, vau començar el dissabte, però fins el dimecres no tingueu més actes. Quins són els que queden per a la setmana?
1: Pues el dimecres tinguem lo que és la... el dimecres per la nit fem una verbena. Uh-huh. És la festa del Cristo dels Afligits, fem una verbena i després ja pues, el sant demà pues, la despertar, lo que és la missa en honor al patró, després fem una mascleta i per l'esperar una solemne progressió. Això ho fem el dijous. Uh-huh. ¿Vale? I després ja pues, entre ressenyar pues, el divendres dia 7 d'agost també fem uns carretons que fa la penya taurina de la gent del bou. Uh-huh. I pues, no m'agrada el que ha passat, però bueno, al final no em puc fer el que era la mostra de curtmetratges, que me'n recordo que
0: vam parlar, sí, sí.
1: De l'Imagina't, sí, però n'han hagut sol les dos, doncs no dona per haver fet una mostra i tal, i res, pues, bueno, avui hem passat per res que la anul·làvem. Bueno, era una cosa que se feia fa anys i tal, i ara
0: sí, que anava molt bé, també.
1: Sí, sí, l'última ja va costar un poc, però bueno, diguem, després d'haver passat dos o tres anys, pues, a lo millor la gent torna a tenir ganes de discurs, no? Però bueno, al final no ha pogut ser. I ja per fi, pues, el dissabte per la nit acabarem en la tradicional corda de la Font de la Figuera,
0: sí.
1: Que és pues, la típica, no? En carrer obert i això, així en la plaça, sense ninguna reixa d'estes que fiquen en altres puestos i, bueno, aconseguir mantindre-la pues, com se feia tota la vida. O sigui que molt bé.
2: Elio, tingueu parc aquàtic, bingo, bous, cordà, mascleta, n'hi ha algo que no tingueu?
1: Pues això, perquè són unes festes que són res, dos dies i tal, i això, no? Però bueno, lo que és, després ja ven les patronals, n'hi ha encara més coses, no? Però sí que és de veres que és un preludi dels dos patrons que tinguem, en este cas el del Santíssim Crist de l'Afligits. Uh-huh. I res, també, pues, una festa molt bonica, és molt catòlica i té molt de tot, no? Entonces, pues bueno, ja es comencem a ajuntar-se els fontins i els visitants, que són pues, la majoria d'ells fontins que han sigut tota la vida o familiars que han sigut fontins i els estius es venen a passar al poble i ja es comencen unes fetges en les que estem pues, quasi duplicant la població. Ara mateix, quan vinga el dia de Cristo, poden ser fàcil en el poble pues, 4.500 persones.
2: Collins. Mm. Clar, perquè també teniu, com estàs dient, les festes patronals, que quan són?
1: Pues es comencen en guanyes, comencen en lo que és el últim fin de setmana d'agost, es començaran l'últim dijous d'agost en el prego i després ja hasta el diumenge de l'altra setmana de setembre. Pues tots els dies i això pues, ja tinguem hi ha un munt de coses, autos locos, bous,
2: també hi ha festes,
1: mascleta, sí, hi ha festes, claro, menys mal,
2: sinó que faríem,
1: fan un faenón i la veritat és que són molts actes, però ja no de ara, fan un faenón tot l'any per poder replegar diners
0: de quina edat
1: festes i tot. Pues venen a estar són jovenells, pues, de 20 a 25 estaran manejant-se, anys, aixina, sí, són gent jove i amb ganes de, pues de passar-ho bé i de treballar també, perquè clar, la veritat és que estan treballant un montón.
2: Elio, és que de normal, bueno, en cada poble, la veritat és que els festers són d'una edat, no? N'hi ha que ho celebren els 25, els 18, els 30, allí de normal, sobre quina edat és? Sobre els 20-25, aneu tornant?
1: Així és que ho fan per colles.
2: Vale.
1: Agarra una colla de nens i diu, esperem-te a
2: festers.
1: I es fiquen de festers. I normalment, el que sí que sol passar, i això és important que passe, pues que sempre se'n queden alguns de l'any anterior i acompanyen els de l'any següent, no? Uh-huh. Però, bueno, va per colles, no? No va per quintes ni...
2: Clar, allí sí, no? Que xulo.
1: Que... Sí,
2: és una manera diferent de fer-ho, sí.
1: Mentre es vagi així... de categoria. L'any que no isca res, pues, entonces a lo mejor ya pueden plantejarse bueno, pues que siga esta quinta y l'altra y algo así, ¿no? Pero
2: claro.
1: De moment, com vaixin bé, pues són grups d'amics.
2: De moment teniu tots els anys, veritat?
1: Sí. Hasta ara no falla del tema de festes. Ha hagut algun any que ha hagut que tocar el redoble per veure si sí o no. Però, bueno, de moment sempre n'hi ha, sí.
0: Bueno, Elio, pues que res, acabem doncs, tu mateixa convidant a ells i les oients, tots i que no siguen de la Font de la Figuera, per descomptat, podem passar-nos, no?, a viure les festes també d'una altra manera.
1: Sí, sobretot pues, la verbena estarà molt bé, hi ha una gran orquestra, i després el que és el dia del Sant Demà, pues, el que tinga devoció, pues, la missa és molt bonica, després la mascleta, després per esperar la professora també és molt bonica de vore i molt solemne, i la veritat és que és un, pues, això, són unes festes per disfrutar-les, i a la gent que li agraden els coets, pues, res, la corda així la té, o sea que a la gent que li agrada viure els cordaers, festes tradicional de sempre, que sí, ja se farà dissabte per la nit, però la veritat és que bueno, que la Font de la Figuera sempre està oberta pel visitant i pel que faci falta.
0: Elio, moltíssimes gràcies i que passeu unes molt bones festes. Empalmant ja pràcticament, aneu votant d'unes altres.
2: Sí.
0: Ara ja pràcticament a les de setembre.
1: Sí, exacte.
0: Parlarem per aquelles també. Una abraçada, Elio.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Un abraç.
2: Adéu.

0: Versió reduïda al Comarcant d'avui, i així serà ja a partir d'ara els dilluns durant el mes d'agost, perquè se'ns mengen les festes dels pobles i també les festes de Xàtiva. No res parlem de les danses en Raquel Langa, però entre unes festes i altres ens n'anem a Canals, on s'ha convocat la 44a edició del concurs de fotografia de la Fira de Setembre, que està organitzat per l'Associació de Fotògrafs Canarins Aficionats amb el suport de l'Ajuntament. Les obres es poden presentar ja i fins al 8 de setembre. El certamen repartirà 370 euros en premis. I les fotografies seleccionades, com cada any, es posaran del 17 al 30 de setembre a la Casa de la Cultura, si no m'equivoque. I si m'equivoque, José Emilio Sancho de l'AFCA Canals em corregís. José Emilio, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: M'he equivocat o està bé? Està bé? És així?
1: Està tot correcte,
0: vale,
1: sí. La
0: vale.
1: Casa de Cultura de Cadon José.
0: Perfecte. Bueno, la gent encara pot apuntar-se fins a menys d'un mes, pràcticament, fins a la primera setmana de setembre. Conta'ns.
1: Bueno, pues poden portar les fotografies a la Casa de Cultura, Cadon José, durant el matí de dilluns a divendres, i deixar-les allí a l'entrada o en la segon planta, que ja mos les fan arribar a nosaltres. Fotografies en paper fotogràfic, en color, i emmarcades en passepartout de 40x50. El tamany dintre d'aquest passepartout de 40x50, el tamany de la fotografia, pot ser lliure fins a completar eixes mesures.
0: Molt bé, molt bé. N'hi ha diferents categories, seccions, temàtiques, o teniu una concreta, no sé.
1: És temàtica única, que és canals i poblacions annexes, com Mallacor i Torre-Cerdà. És a dir, qualsevol foto feta en este terme municipal de Canals, i tant de paisatge, de natura, de festes, d'edificis, de tot, de carrer, etc. Però tot que estiga ubicat al terme municipal de Canals. Que així s'ha de dir, per la part de darrere, s'ha d'especificar el lloc on s'ha tirat la foto, i si se sap l'any, pues millor, per a tindre una referència històrica.
0: Però això no implica que única i exclusivament haig de participar gent de Canals, veritat? Perquè vull dir, jo també puc anar al terme de Canals i fer una foto i participar en el concurs.
1: Efectivament, el concurs és lliure a nivell de participació. Vull dir, està obert a tot l'àmbit nacional, de qualsevol persona que vinga ací o hagi passat per ací, tant en festes com en algun moment determinat, hagi fet fotos i ens les pot, si viu per ací propet, ens les pot dur físicament allà a la Casa de la Cultura, o si viu lluny, ens pot enviar-les per correu ordinari, a l'apartat de correu 98 de Canals.
0: Molt bé. Doncs, José Emilio, el que ens queda, que tu mateixa convides a ells i les oients que ens estan escoltant a participar d'este concurs, que recorden els oients, poden encara fer-ho fins al 8 de setembre. Poden participar en premis de fins a 370 euros. El micròfon és teu, José Emilio.
1: Pues a tota la gent que tinga fotos fetes ací a Canals, a Llacor, a Torre-Cerdà, només té que imprimir-les en color i una vegada marcades, enviar-nos-les a l'apartat de correu 98 o dur-les personalment a Cadon José. I ja està. I el dia 12 de setembre fem el veredicte públic amb un jurat que portarem per a que decidisca quines són les obres premiades.
0: José Emilio, gràcies, com sempre, per estar en Ràdio Xàtiva, en la cadena SER. Parlarem quan ja estiga, ja se coneguen els guanyadors i les guanyadores, i per descomptat, a veure si també podem apropar-nos a veure aquesta exposició. Una forta abraçada i bon estiu.
1: Igualmente.
0: Adeu.

0: El comarcat més curt de la història. És el que hi ha. 1:45 minuts, pausa, i parlem de danses amb Raquel Langa.
1: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
2: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Oye, ¿te has cambiado las gafas?
4: Sí, me he comprado dos gafas graduadas chulísimas por solo 146 euros. Las de pista con antirreflejante y ahora voy a recoger las de sol graduadas.
3: ¿Dos gafas por ese precio?
4: Sí, vente. Acompáñame a Óptica Vicente Sancho.
5: Este verano llévate unas gafas de vista y otras de sol por solo 146 euros. Óptica Vicente Sancho, en Alameda Jaime I de Xàtiva, junto a Joyería Sancho.
6: Mi hija se salvó porque una persona generosa donó su sangre. Hoy la tengo conmigo y afortunadamente somos felices. Ahora yo soy donante.
7: Gracias, donantes. Gracias en nombre de aquellas familias a las que les habéis dado la vida. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.
8: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
9: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
8: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
10: ¿Sigue disponible?
11: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
12: Así me ahorro la inmobiliaria.
13: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Xàtiva y Alcoy.
14: ¿Pensabas que tu verano iba a ser tranquilito? Pues no. Aquanatura Benidorm llena este verano de adrenalina y diversión con el nuevo conjunto de toboganes Jungle Race. 135 metros, iluminación inmersiva, espectaculares. Y en Terra Natura, sumérgete en plena naturaleza rodeado de animales de cientos de especies. Este verano Terra Natura y Aquanatura Benidorm. Diversión completa para toda la familia.
15: Planifica a lo grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
16: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a pasache del Hostal del Lleó 5 de Xàtiva. Déjate querer como te mereces.
1: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
0: Ja queden hores per a una de les nits més màgiques de l'any a Xàtiva, eixa nit en què s'ompli la plaça Caliste III i els voltants i després la seu de parelles i parelles i parelles de gent que li dona la benvinguda a eixa vespre del dia de la festa, doncs com millor sabem fer així, que és ballar, i com millor sap fer la nostra convidada per a tancar este programa d'avui, que és Raquel Langa. Raquel, com estàs?
17: Pues molt bé.
0: Tu encara poses nerviosa dies abans d'això, o ja són tants anys que ja no...
17: Antes molt, però ara, ja no.
0: Ara ja no.
17: Ara ja no, no sé, ja serà l'edat. Ja passa un poc. A més, tinc més confiança en la gent. I ja no, nerviosa no, ja me poso nerviosa.
0: Però és un dia, jo diria que és un dia molt, molt especial, és una nit molt, és una nit màgica, per a tot aquell qui no l'hagi viscut mai, la de viure. Què té per a tu eixa nit?
17: Doncs, a veure, és una nit molt bonica, venen moltes parelles, a pesar de que l'endemà treballa tot el món, perquè no és festa. Si fora un dissabte, bueno, allò pega un tro. Però ve moltíssima gent, molts pobles, i, bueno, és d'ací, és de...
0: És d'ací, són els únics que tenen festa, se ho poden permetre.
17: Sí, se poden permetre. I, bueno, es comença a treure parelles, i dic que això no s'acaba. Però és molt bonic, la veritat és que sí.
0: Quants anys portes tu fent-ho, Raquel?
17: Jo crec que... almenys 20. Sí, està dansa, eh? Sí. Jo crec que almenys 20 o més, sí. Crec que més, però bueno. Però
0: I a quanta gent t'has ensenyat a ballar? Perquè l'altre dia va estar així Nadine Ferrando, la reina de la fira.
17: La reina de la fira, sí.
0: I li vaig preguntar com porteu, porteu la dansa el dia 4 i va dir molt bé, perquè Raquel ensenya molt bé. Bueno. Però és que l'any passat em van dir el mateix i l'anterior em van dir el mateix. Vull dir, com ho fas per a aquest gent que no ha ballat en la vida jo podria ser un d'ells, i s'ha anit lluïsca i xina. Com es fa això?
17: Jo crec que molta paciència, la veritat. A mi no me dol, i una vegada, i una altra vegada, i un dia, i un altre dia. Estic quasi un mes assajant-ho, ja que... dos o tres vegades a la setmana, però sí, a muntadetes, perquè no tenen ni idea. És que molta gent ni ho ha vist siquera. De la reina de la fila i les dames són gent jove i a lo millor ni ho han vist. I, clar, es costa un poc, però al final ix, eh? Al final ix.
0: I tinc curiositat jo per saber aquests ensaios com són, perquè, claro, el dia 4 per la nit queda molt bonico i molt preciós, però on ho feu? On ensaieu? Com són aquests ensaios? Contem-nos un poquet l'off the record, que se diu.
17: Sí, jo primer, quan estigui a la reina, me quedaran de l'Ajuntament i me diuen, ja tinguem a la reina. Quan vols començar a parlar en ell?
0: A la primera que te quedaran és a tu.
17: Sí. I, bueno, jo les reunís, que es dic a veure quan poden, el temps que tenen, perquè, clar, ni aquí treballa. I ja, la veritat és que este any, com han treballat jo, junts, crec que els he vist una vegada. Un dia venen quatre, un altre dia venen sis, un altre dia així anem, el que pugui ser.
0: I després de tants anys, Raquel, t'ho deies, ja no em poso nerviosa, però continues tinguent ixa, no sé com dir-ho, ixa passió, ixa flameta, ixa xispeta per voler seguir ensenyant any rere any. A tu t'aporten ells alguna cosa?
17: Jo sí, la satisfacció de després veure com queda, la veritat és que sí. Jo m'he sent satisfeta de veure el que aconsegueix, de no saber... A mi passa com en el corpus, que n'hi ha, els xiquets no tenen ni idea de res, i veure cada dia com el que vaig aconseguint, i al final com queda, pues, això per a mi és una satisfacció enorme, que és el que...
0: El que te fa estar des de fa tantes dècades.
17: Sí, tantíssims anys.
0: Raquel, i la nit te dona temps a ballar a tu o no?
17: No, jo no ballo, jo no ballo. Jo se pot contar en els dits d'una mà les vegades que he ballat. És que a mi, jo disfruto ensenyant i creant coses, balls, tot això m'agrada més. Però el que és ballar, ensaiat, clar. Jo assajant, per això, m'encanta.
0: Però no t'agradaria?
17: No, eixir no, no. No.
0: Ja veus,
17: Sí, això em deia l'alcalde, diu, com és possible? Diu, pues mira, pues que no, a mi això de vestir-me i tota la parafernàlia, pues que no, jo alguna vegada he fet alguna passeta, però en una dansa sinó, normal i corrent, sense vestir-se ni res, però no, en una actuació no.
0: Qui te va ensenyar a tu a ballar?
17: A mi me va ensenyar a ballar, primer que res, una dona que ha faltat fa poquet, que era Carmen Peris. Jo anava a Falange, perquè era l'únic lloc on podia ballar. I ella me va ensenyar els primers passos. Després, Tereseta la Cadirera, i l'últim va ser Pepe Richard, que mos pegava canya, no ho veus, però jo em pegué també. Perquè vam estar un any, fent només el passeig. Un any, que fèiem, bueno, ja s'acabava això, però posant, puntejant, braços, postisses, tot això. I, bueno... I jo, pues, intenté fer lo mateix. Ja fa anys. Jo tenia 7 anys quan vaig començar.
0: 7 anys?
17: 7 anys i encara no he parat. 7. Perquè el meu era, bueno, una passió per el ball. I a l'únic lloc on vaig poder... És l'únic lloc on... En la secció femenina, sí, tot allò. Era l'únic lloc que se podia ballar. Perquè no hi havia llocs.
0: I què li diries ara... perquè sí, per al dia 4 és tot molt bonic, és una nit molt màgica, molt especial i tot el món tal, però què li diries ara a la gent jove que estàs dient-ho a dies? És que a lo millor no ho han vist mai. Què li diries perquè això no se perga? Perquè el problema d'això és que si va perdent-se i la gent jove no té interès,
17: clar,
0: hi ha un moment en què no...
17: Jo només es dic que perquè molts pensen, oi, danses, xacarracatxac, xacarracatxac, es pensen que és tot lo mateix, lo d'una dansa. Que vingueren a veure quan fem un espectacle, perquè ahir n'hi ha jotes, n'hi ha boleros, n'hi ha masurques, n'hi ha de tot, és que és molt ric el folclor. I no és a soles, perquè, clar, la dansa és bona i se disfruta el que està ballant, perquè fa el que vol. Però mira, ara està passada, després és l'altra. No és igual com pujar a un escenari o fer un espectacle, que ells han de limitar i que està tot molt... I clar, el que està fora pues, veu la mateixa música i quasi que els passos pues, igual no... la gent jove pensa que és un poc avorrit, això. Però si vingueren a veure un espectacle, de veres que els agradaria. I això voldria jo, que vingueren, perquè si no...
0: Pues anirem. Segur que el dia 4 per la nit anem, i a tots els que puguem, sí, i més. A quina hora es comença el percal, a veure?
17: El percal es comença a les 12. I després sí que entrem dins de l'església, com sempre, i li fem dos ballets a la Verge i per tota la gent que està allí. I jo sempre he posat balls molt, un bolero, i un moment dit vaig a canviar.
0: Ui.
17: I a fer-ho un poc més alegre. Aleshores, faré, sí, al principi és una gran eina que enamora d'ella, que la música és de Vicent Xàfer, i la va fer el meu molt, molt estimat Sebastià Garrido. Ell i la filla Maria José van fer els passos, el van muntar, i jo sempre la poso en totes les actuacions perquè m'agrada moltíssim i és molt fina, molt bonica. Però després vaig a fer unes sevillanes valencianes,
0: Ole.
17: Valencianes.
0: Que bé.
17: Perquè els passos són valencians, però la música sí que te recorda les sevillanes. I dius, bueno, pues això és una altra cosa, alegria, perquè ja han ballat la dansa i tot, pues a veure. I per a finalitzar, perquè la... Bueno, n'hi ha també albaes.
0: Sí, com sempre, sí.
17: Sí, cantarà Pili en unes albaes. I ja per a finalitzar, per a que puga ballar tot el món que vinga, que vulga, per a que omplin la iglesia, tots els balladors que han vingut de fora, posaré el bolero més antic i més preciós que tinc, que és el bolero vell, que se'l sap quasi tota la gent. Però mig només, perquè els boleros ja se sap que són dos parts i se fa molt llarg i l'endemà treballa la gent.
0: Ja la gent.
17: Això és.
0: Raquel Langa, gràcies per vindre. Sempre és una il·lusió veure't, i més encara per a parlar d'això, i més encara a... No res, un poc més de 24 hores ja per a estar allí dalt de la seua. Ja ens veurem.
17: Pues allí ens veiem, ha sigut un plaer parlar-ne i poder explicar tot això.
0: Cuida't molt, Raquel.
17: Gràcies. Adéu. Moltes gràcies.
0: I avui no ens en podem anar amb una altra cançó, sinó amb este emigrante de Celtas Cortos. Ens n'anem, gràcies per estar a l'altra banda. 2:17, actualitzem la informació amb Carla Benavent. Ara 14, Xàtiva i Comarques. Adéu.